0: sus hogares, no les va a salir.
1: Pégate al Mega Weekend. Mega Weekend. Mega Weekend.